Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Canlı kol. İyi tamam.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Begin.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: visca la República Catalana!
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell. Home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Malament que penso, malament que penso. Se li va morir, ja ni sap de què. Això és un pecat, home del carrer. Obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta. No vol descanviar el seu bitllet de re. Ja

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Yeah.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Muchas gracias.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: 哦，对了，做礼拜呀。哦，对了，做礼拜呀。哦，对了，做礼拜呀。
1: 然后再。
0: I should want to

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: L'actualitat relativa als successos ve marcada cada vegada amb més freqüència per apunyalaments i agressions amb altres armes blanques. El darrer cas, a les Illes, ha deixat una víctima mortal a Eivissa, Sant Antoni de Portmany. Un jove de 19 anys ha estat detingut per aquests fets. La víctima, un altre home de 29 anys, va ser atacat amb una botella de vidre rompuda davant de la platja d'Escaló dos Moro i va acabar morint a l'hospital. També un home de 36 anys ha estat arrestat per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada del coll a Cala Ratjada. Les autoritats constaten un increment de la violència i preocupen especialment les agressions amb ganivets, navalles, botelles o semblants que augmenten el risc de mort, com el darrer cas registrat a les Illes. Titulars. Nova operació policial a Sombanya per esbogar construccions il·legals que deixa un detingut. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. En aquest cas s'han fet excavacions per impedir noves edificacions. A més, s'han escorcollat 6 habitatges i s'ha decomissat droga i doblers en efectiu.
0: L'Ajuntament de Palma limitarà l'accés i estacionament a la platja de Palma el dia de l'eclipsi.
2: El dispositiu especial del consistori preveu també tancar el bosc de Bellver i restringir l'accés a Neburguesa pel risc d'incendi.
0: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència du part del decret del taxi i els BTC als tribunals.
2: Considera que introdueix restriccions desproporcionades que limiten la competència i poden perjudicar tant els usuaris com els operadors. El govern estudia el recurs, però continua defensant la necessitat de mantenir la regulació a l'arxipèlag.
0: A Menorca, prop de 700 veïns de Cala Blanca, Santandria i Sacaleta tenen recomanat no consumir aigua de l'aixeta fins al 15 de setembre.
2: L'Ajuntament avisa que l'augment de la demanda a l'estiu pot comprometre'n la qualitat.
0: I els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Compte enrere a la Copa del Món de cara a la final que es juga demà a Nova Jersey entre Espanya i Argentina, amb màxim respecte dels dos seleccionadors de cara a l'enfrontament de diumenge a la roda de premsa que es va fer aquesta matinada. I pel que fa al Real Mallorca, el migcampista portuguès Samu Costa serà el següent en sortir de l'illa camí de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudí. Recordem que en aquest equip juga un altre portuguès, Cristiano Ronaldo.
0: De nou, l'interior i el sud de Mallorca, també les Pitiüses, es troben en avís groc per altes temperatures. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam el cap de setmana parlant novament de la intensa calor i també de la calitja. Avui es preveu que continuï dominant el sol, acompanyat d'alguns intervals de núvols mitjans i alts i també de la presència de la pols en suspensió. El vent bufarà de llevant i permetrà que la temperatura recuperi de cap al

0: nord de cada una de les illes, mentre que les màximes es desplaçaran cap a punts de l'interior i també del ponent. En termes generals, els valors quedaran entre els 34 i els 39 graus, en punts on es podrien assolir puntualment els 40 graus en el cas de l'illa de Mallorca, en conjunt amb una situació marítima tranquil·la, però en qualque redol de maror de cap al nord.
1: Gràcies, Margalida. Són les 8:03. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
2: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: Un jove de 19 anys està finalment detingut per, presumptament, haver matat un altre de 29 a Sant Antoni de Portmany. L'agressor va clavar una botella de vidre rompuda al coll de la víctima i va fugir del lloc dels fets, que es varen produir dijous hora baixa al passeig marítim, davant de la platja d'Escaladors Moro.
1: L'Ajuntament de Sant Antoni confirma que l'agressió va tenir lloc després d'una baralla entre els dos homes. La víctima va morir a l'hospital de Can Misses a causa de la gravetat de les ferides. Adrián Delgado.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: Bon dia, són les 9 pendents del pas de disposició judicial previst avui per a dos detinguts com a presumptes autors de dues agressions diferents amb dues per punyalament.
1: És un jove de 19 anys detingut per la seva suposada relació amb la mort d'un home de 29 a Sant Antoni de Portmany, Eivissa. L'agressió va ser al passeig marítim davant de la platja d'Escaló d'Esmoro i en nombrosos testimonis com Adrián Delgado, treballador de la zona.
2: Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que se estaba desangrándose y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba. Es un grupo que está ahí en la esquina y siempre están como montando el brote y tal, pero nunca había pasado más de beber alcohol, algunos gritos, tirar petardos y tal.
1: El segon detingut és un home de 36 anys per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al coll a Cala Ratjà de Mallorca. També està acusat de robatori amb violència, intimidació i violència domèstica per uns altres fets.
0: Encara en successos, un operatiu en el poblat de Sombany, a Palma, contra les construccions il·legals. Una vegada més s'han esbocat 6 edificacions i s'han fet excavacions per impedir-ne de noves.
1: A més, s'han escorcollat 6 habitatges, s'ha decomissat droga i doblers en efectius en un operatiu conjunt de la Policia Nacional i local. Pedro Xuclà és portaveu del cos nacional.
3: Per part de la Policia Nacional hem entrat aquí a Sombanya per fer 6 registres a casetes. S'han incautat diverses quantitats d'heroïna, cocaïna, haixix, marihuana i també base de cocaïna, a més de doblers i diversos útils per a la venda i distribució de substàncies estupefents. I per part de la policia local s'han esbocat almenys 6 casetes en la lluita que estan fent en matèria d'infraccions urbanístiques.
0: A Menorca, es Castell guanya des d'avui un nou espai d'aparcament provisional amb prop d'un centenar de places per a ús dels residents i donar resposta a la manca d'estacionament al poble.
1: Un terreny on està prevista la construcció del futur centre integrat de formació professional del municipi que vol convertir-se en un referent educatiu per a tot Menorca.
4: Mira, yo vivo aquí, pero vengo de fuera y he dado 4 huertas para aparcar. Pero no hay a mi casa que tengo parque. En verano, sobre todo, es para no mover la gente los coches porque no tiene para aparcar.
5: Sí, en verano sí, pero en invierno está bien.
6: Es complicado porque para aparcar es un problema. Entre los que vienen de fuera, y los que no tienen pegatina, que te dicen, no, si tienes pegatina, pues aparcar. Eso que hay que regularizarlo. Pero, por otro lado, està de puta madre que hagan coses d'estas. Si és gratuito, chapó, tío, porque eso hace falta pel pueblo.
0: En plana política, l'expresident del govern estatal, Mariano Rajoy, ha advertit de la major polarització política des de l'any 1978 a Espanya, una situació que posa en risc la democràcia.
1: Ho ha dit en la primera jornada de la conferència política anual del Partit Popular d'Eivissa, que se celebra aquest cap de setmana. Rajoy ha reiterat una vegada més la reclama al govern actual de Pedro Sánchez de convocar eleccions anticipades.
7: Los presupuestos es la ley más importante que se aprueba en un parlamento. El gobierno debe aprobar leyes y si no puede gobernar, lo democrático, lo razonable y lo sensato es disolver la Cámara.
0: I darrera hora dels incendis que cremen a la península, continuen actius els focs a Guadalajara, a Madrid i a Saragossa i també a Andalusia. La situació més preocupant és a Cinco Villas, Aragó, a més de 14.000 hectàrees cremades i un miler de veïnats obligats a abandonar casa seva.
1: Ja es considera, de fet, el major incendi forestal de l'any a Espanya. No es descarta l'evacuació

0: confinament de més municipis perquè les flames cremen amb virulència i el vent en constants canvis de direcció complica l'operatiu d'extinció per aire i terra i fan feina més de 400 efectius amb equipaments de la Unitat Militar d'Emergències i recursos arribats de 4 comunitats.
1: Així hem arribat a les 9:04. Comença IB3 Ràdio, la gran vida.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a vosaltres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Molt bon dia. Com esteu? Benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, segon programa especial estiu 2026. És a dir, no participeu, només escoltau i espero que hi sigui boca vostra. Som en Miquel Mestre Ginart i al llarg d'aquests 150 minuts aproximadament estarem vosaltres en tres monografies que hem fetes no fa massa temps, on anirem en sos colors, en so perdonar i en també la tercera, els punts cardinals. Com el qui no val la cosa, ja estem a dia 18 de juliol de 2026. Benvinguts a aquest espai del Dissabtes a la Ràdio, que l'únic que vol és entretenir-vos amb molta música.

I doncs, en tot d'una, per començar aquest programa, aquesta primera de les tres monografies que farem avui, que tenim previst fer avui, i el que vos vaig dir la setmana passada, intentant posar tota classe d'estils, com sol ser habitual en aquests espais de participació, que en aquest cas ara heu posat a punt, com si fos una escola i estàveu de vacances. Tornem després de la fira de setembre. Anem amb la primera cançó que mos farà una banda de Filadèlfia que se diuen Boys to Men, un grup de ritme, blues i soul format l'any 1985 i que estan encara evidentment present. La cançó que han triat, en aquest cas la primera monografia que han agafat és Descolors i naturalment posant cançons que no varen sortir en aquella monografia, va sortir aquest tema dins un àlbum que es deia Full Circle del 2002, on trobam aquest títol que és la primera que sona avui. Quin color? En aquest cas, genèric. El color de l'amor. The Color of Love. El son Boys, Boys, en Z, Two Men.

La segona cançó d'aquesta primera monografia dedicada als colors mos du a la dècada dels 70, concretament a l'any 1977. Mos trobam amb un cantant, malograt artista, ja no estan nosaltres, que li deien Basilio Antonio Fergus Alexander. Havia nascut a Ciutat de Panamà, al Panamà, a l'any 1947, i va morir a Miami en el 2009, quan només tenia 61 anys, d'una bronconeumònia. Havia estat actiu del 63 en el 2009, era cantautor i músic. Havia estat afincat a Espanya bastant de temps, a la dècada dels 70, on va aconseguir amb aquesta cançó ser número 1 a Espanya, aquest 77, durant 4 setmanes a partir del 1 d'octubre. És una gran cançó d'un artista que cantava molt, molt bé, tema de Manuel Alejandro i Ana Magdalena, colors, en aquest cas negre, Cisne Cuello Negro, elles, Basilio, així era conegut artísticament.

La tercera dels colors en el dia d'avui mos du el color groc amb un títol en anglès Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree, que significa ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Aquest és el títol llarg, títol que aquí varen gravar per ser los mismos. Estem en l'any 1977 i estem amb Antonio Orlando i Down, però eren coneguts, va sortir de fet el disc aquí a Espanya com a Down, aquest grup de música pop dels Estats Units molt popular aquesta dècada dels 70, que estava format pel cantant Tony Orlando i dues al·lotes que feien de coro, que eren ses Down, Thelma Hopkins i Joyce Vincent. Aquesta cançó va ser un gran èxit en el 73, número als Estats Units, a Inglaterra, a Nova Zelanda, a Austràlia, etc. Aquí a Espanya també va ser un gran, gran èxit, tant en la versió seva com los mismos que la van adaptar al castellà. La història és romàntica, trista, sentimental, però guapa. La cançó tracta d'una parella de joves que estan enamorats, però per lo que sigui, ell comet un delicte i els enduen a la presó i ha d'estar un parell d'anys per passar aquesta pena pel delicte. Com ha complit la condena, escriu, Salota li canta, diu que agafarà l'autobús per tornar a aquest poble a veure si la veu i passarà per davant a roure on ells estaven sempre junts i que s'assenyalaven sa moda per vida en aquell tronc, i diu, si encara m'estimes i m'has perdonat, fer-me una cinta groga a de vora a roure, jo passaré, si la veig baixaré i si no m'aniré, i que està molt emprendit de lo que ha fet, etc, etc. Com passa, té un final feliç, com passa l'autobús per davant d'aquest roure, no tan sol veu una cinta fermada, sinó que en veu cent.

I doi, aquesta era la música de Down de l'any 1973 i no del 77, que sembla que ve dit en els comens de l'àudio. Ara m'ha vengut a les capes, el 73.

Pues clar que sí, que t'escoltarem, Karina. Moltes gràcies sempre que podem aprofitar amb l'ocasió per a ficar-te. Gràcies per aquesta salutació per Ràdio Artà, per tots els oients. I t'escoltarem amb una de les teves primeres cançons, que va sortir en el 66, a dins un àlbum que també tenia el teu nom de Karina. La cançó du un color verd, el títol, Hierba Verde.

Amb anglès, el color blau, blue, també significa trist. Nosaltres ho agafarem, però com a color, en aquest títol, una cançó popularíssima, composada l'any 1934 per Richard Rodgers i el Laurent Hart. Blue Moon, que significa lluna trista, o també poden dir la lluna blava. Aquest tema, que ha estat gravat per moltíssims artistes, des de Billy Eckstein, Mel Tormé, i després en Sinatra, Tony Bennett, Billy Holiday, Elvis Presley, etc. Nosaltres agafant la versió molt més ralentitzada que fan The Mavericks, una banda de country alternativa formats en el 89 a Miami, a Florida. Van estar del 89 fins al 2003. Després van sofrir diferents canvis i van retornar al 2012. Fan country neotradicional o Tex-Mex. La cançó la van incloure dins la pel·lícula Apollo 13 i a posta surt aquesta manera tan ralentitzada que apareix que viatjam per a l'espai. Versió de The Mavericks, Blue Moon.

I doncs aquesta era la versió de The Mavericks l'any 1995 d'aquest Blue Moon, que per cert, no ho he dit, varen popularitzar aquí a Espanya un grup vocal nord-americà que se deien The Marcells a la dècada dels 60, primers 60. Seguim, vos record a mi que estava a la sintonia de Ràdio Artà i que aquest és el programa d'estiu número 2 especial, on vosaltres no participau, sinó que la música la seleccionant nosaltres, però esper que vos agradi i passeu un gran dematí d'aquest dissabte de 8 de juliol. Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Han tingut un color una mica més sos, com és el gris, en aquest cas, amb aquest títol que mos ha fet aquesta banda Saragossa d'en Enrique Bunbury, Héroes del Silencio, amb aquest títol del 88, Lluvia Gris. I ara estem en aquesta dècada, però dos anys enrere, mos trobàvem un gran àlbum de Madonna, amb aquest títol True Blue, on hi ha títols com Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Open Your Heart, o aquest mateix True Blue. Aquest àlbum va ser número 1 a les llistes espanyoles, l'àlbum complet, una gran campanya de promoció i molt bona feina de na Madonna Luis Ciccone, aquesta veteraníssima cantant, compositora, productora i actriu dels Estats Units, que ja té 67 anys, va debutar en el 79 pop, electrònica i dance, títol True Blue, blau vertader.

I seguirem ara amb un altre tema que té el color blau en el títol. Una cançó molt curiosa, de títol curiós, estem en el 72, El gato que está triste y azul. Oh, El gato triste y azul. Aquesta cançó, de més, té altres títols com Un gato en la oscuridad a diferents països. La cançó és original d'Itàlia, Un gato nel blu, que varen composar Bigazzi i Toto Savi, que va cantar en Roberto Carlos en el Festival de San Remo, Itàlia. Estem en el 72, en dediquen Roberto Carlos Braga, és aquest cantautor i músic espanyol que ja té 85 anys, el rei de la música llatina, la poden fa balada rock, bossa nova, súbil, una veu molt melangiosa, una veu molt romàntica, toques piano i guitarra. En Roberto Carlos està aquí amb aquest tema del 72, que aquí a Espanya va tenir un gran èxit una miqueta més tard, El gato que está triste y azul.

0: Para Miguel Mestre, de Radio Arta. Sé que me has seguido durante muchos años de carrera, has estado siempre presente en mis apariciones en Mallorca y en algunas más. Te quiero felicitar a todos tus oyentes, darles las gracias porque eres muy buena persona, tienes mucho talento y mucha sensibilidad y tienes una fidelidad a tus amigos y a la música muy grande. Muchos, muchos besos para Radio Arta, para toda Mallorca y para Miguel Mestre.
1: Moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació a tots els oients en aquest programa i a la meva persona. Moltíssimes gràcies. T'escoltarem. Na Maciel ha tocat molt de pals dins la música, no tan sols va guanyar Eurovisió en Sol la la la famosa en el 68, prèviament ja cantava cançons de protestes i ho va seguir fent, va fer teatre de Bertolt Brecht, ha fet teatre a Mèrida, ha fet pel·lícules, ha fet sèries, ha cantat a diferents poetes llatinoamericans, ha tocat moltíssim pals, fins i tot ha fet la revista musical espanyola en la quarta d'Arturo Polo, etc. Però també en Maciel va cantar a Mèxic, va ser una de les primeres artistes en fer ranxeres l'any 70 abans que ser Rocíos, però també va tornar a intentar cantar en modificacions en els seus arreglos a un àlbum que se deia Carabina 3030, que va sortir en el 76 a la discogràfica Polidor, on hi trobaven la cançó Maria de los Guardias, per cert, en aquest àlbum, però també hi teníem la cançó La Adelita, la Carabina 3030, el mateix títol, Quatro Caminos, etc. Escoltarem en Maciel aquesta monografia de colors amb aquesta versió personal de El Caballo Blanco, que havia composat i duit l'èxit en el 57 en José Alfredo Jiménez.

Acabarem amb la cançó número 10 d'aquesta monografia, curtes monografies que fèiem en aquests especials d'estiu. En aquest cas de colors, ho fèiem en color negre, ho fèiem en rock, ho fèiem amb una espectacular banda que se deien Led Zeppelin, aquest grup britànic de rock format a Londres l'any 68 pel guitarrista Jimmy Page, en Robert Plant, John Paul Jones i en John Bonham, ja desaparegut. La cançó va sortir l'any 1971, se titula Black Dog, un ca negre, i pertany a l'àlbum Led Zeppelin 4 d'aquests 70. La cançó cobri la cara A i és la més coneguda. Curiosament té el nom, aquest títol, aquesta cançó d'un ca negre, perquè se diu que mentre la banda gravaven el seu àlbum en els seus estudis, hi havia sempre un ca negre que feia voltes per davant aquesta porta, en aquest lloc on hi anava la banda. Black Dog, gran tema de Led Zeppelin.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, ja sabeu que Ràdio Artà Municipal i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Musical monogràfic està en la temporada d'estiu. Durant els mesos de juliol i agost feim nosaltres mateixos aquestes monografies, en feim curtetes i vosaltres descansau. La gent no participa. Retornem ja en els programes normals després de la fira de setembre.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Hem escoltat a la veu del gran Camilo Blanes, conegut artísticament com a Camilo VI, aquest artista impressionant que va tenir una etapa increïble a la dècada dels 70 i 80. Tenc que dir que aquest tema pertany a l'àlbum Entre Amigos del 77, Perdona, Perdona, poc conegut, i el que jo volia dir és que ens has programat ara la monografia de 10 temes de Perdó o Perdonar. I lògicament he de dir que les cançons que surten en aquests espais no les han posades dins la monografia normal, és a dir, les que vosaltres vareu demanar, sinó que en seleccionem altres, i pot ser que no siguin tan populars, evidentment, com les primeres que vos venen en el cap, que ja han sortides i han copat l'espai. Perdona, perdona, Camilo VI, any 77. Ara m'anem a Mèxic, novament, amb un artista, malograda artista, també ja està desapareguda, que li deien la guerrillera del bolero. Era nascuda el 2 d'abril del 47, li deien Francisca Viveros Barradas, nascuda a Veracruz i coneguda artísticament com a Paquita la del Barrio, que sempre no tornava enrere per criticar els homes. En el 2004 va gravar aquest Que te perdone tu perro.

Que me perdone tu perro, hombre, que casa havia dit, havia canviat el destinatari. Aquesta era la veu d'un mite de l'empoderació femenina, que diuen ara, Paquitala del Barrio, que no anava gens enrere a l'hora de defensar els seus interessos davant el masclisme. Mos va deixar, per cert, que no ho havia dit, l'any 2025, l'any passat, a l'edat de 77 anys. Seguim amb un altre veterà que també mos va deixar ja en el 2007, en aquest cas, tenia 74, havia nascut en el 43, a París, era conegut com a Johnny Hallyday, de nom real Jean-Philippe Léo Smith, era aquest cantant, compositor i actor francès, va ser un dels pioners del rock and roll a França. Se va casar amb Sylvie Vartan, aquest mite també del Yeye, de la chanson francesa. El títol que elegim per aquest programa de Perdonar, aquesta segona monografia d'avui, d'aquest especial estiu 2026, segon programa, se titula Perdó, la va composar en David Hallyday, o David Hallyday, que és el fill d'en Johnny Hallyday, i en Sylvie Vartan, que també és músic i cantant, que va fer la música, en aquest cas, d'aquest tema, i les lletres d'en Vicent Ravalet, que va sortir en el 99 ja en Johnny Hallyday com a cantant veterà.

canvi radical d'estil, mon anam, en la cançó espanyola o coble. Vos record que aquest espai està obert a tots els estils diferents de la música, això des de sempre, des de camí dels 40 anys que anam, mare meva, 39 i pico ja. Mon anam en una gran veu d'aquest estil com és Marifé de Triana. Nom real, Maria Felisa Martínez López, nascut a Burguillos, a Sevilla, l'any 36. També mos va deixar, tenia 76 anys. En el 2013 va estar activa del 55 en el 2001. També era actriu. La podava la emperadora de la copla, entre altres. Aquesta cançó és de la dècada dels 70 ja. L'àlbum se titula Marifé de Triana, on canta aquest tema que m'ha elegit per aquest espai del perdonar. Que me perdone Dios.

Després de Marifé de Triana, mon anam cap a Gran Bretanya, mon anam cap a Inglaterra, d'allà és el malograt George Michael, un altre artista desaparegut, ja em sap greu, però tots els artistes que posam, quasi tots, ja no hi són, mare meva, però mos queda sa música. En George Michael va morir jovencíssim a l'edat de 53 anys, el 2016. Ell, que havia format part del duo Wham! De gran èxit a la dècada del 80, cantava en solitari. De nom real era Georgios Kyriakos Panayotou, era d'origen grec. En Michael, o George Michael, va treure en el 96 un àlbum de gran èxit que se deia Older, on fins i tot va tenir tres cançons que van ser número 1 a Espanya aquest any d'aquest àlbum. És Jesus to a Child, Fast Love, o aquest altre, Spinning the Well, però la cançó que triem, naturalment, ha de parlar del perdó i també està inclosa dins aquest àlbum. El títol és To Be Forgiven, Ser Perdonat, George Michael.

d'Inglaterra, mon anem cap a Irlanda. D'allà són aquesta formació que se diuen The Corrs, una banda formada pels quatre germans Andrea, Caroline, Sharon i Jim Corr. Fan música tradicional irlandesa i pop o rock. Varen debutar el 91 i van estar fins al 2006. Després se van retirar 8 anys i varen retornar 2015 i encara ara actuen. També fan música lo que se denomina celta. El títol pertany en aquest àlbum del mateix títol, Forgiven, Not Forgotten, que significa perdonar però no oblidar.

0: not forgotten.
1: Retornem a França per escoltar a un artista també desaparegut, me sap greu, i molt jove, ara vos ho explic, que fa molt de temps que no escoltava en aquest programa, li deien Claude François, i era un cantant i compositor de gran èxit que va néixer el 1939 a París. Va morir quan només tenia 39 anys i va morir d'una manera accidental, molt tràgica, mentre se donava un bany a casa seva. Va morir electrocutat per una lampra que va caure de dins la banyera. Aquest artista, que curiosament és l'autor d'aquella famosíssima cançó My Way de Polanka, que en Polanka va utilitzar la música per fer la lletra i dur l'èxit amb en Sinatra, és l'autor d'aquest tema que se deia Com de Habitude, autor de la música de My Way, però també és l'autor de temes com aquell Llora el telèfon, Le telèfon plor, que va cantar Domenico Modugno, per cert, també el varen conèixer aquí. Tenia 39 anys, mort, va deixar bastant actiu del 60 al 78, l'apodaven El Conde. La cançó és un mateix títol d'un tema que m'escoltava una estona, també de França, de Johnny Hallyday, Pardon, però aquesta és anterior, la va composar el propi Claude François. Estem en el 68.

Retornem a Espanya, retornem en aquest cas a Madrid, d'allà són aquest grup musical que se diuen Camela, que fan tecno rumba. Actualment només són dos, varen començar com a tres, eren, o són en aquest cas, Maria Ángeles Muñoz, Dueñas, Dionisio Martín Lobato, i abans hi havia ells Miguel Ángel Cabrera Jiménez. Varen estrenar-se l'any 94 i encara ara estan presents. En Miguel Ángel va estar fins al 2013 amb ells. Aquest grup o aquest duo fan un tema que varen treure en el 2006 de l'electrònica o música rumbera pop. El títol de l'àlbum és Se ciega por amor i la cançó és aquesta, Te pido perdón.

Bon dia. Si heu posat aquesta emissora, ja sabeu que Ràdio Artà Municipal i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Musical monogràfic està en la temporada d'estiu. Durant els mesos de juliol i agost feim nosaltres mateixos aquestes monografies, en feim curtetes i vosaltres descansau. La gent no participa. Retornem ja en els programes normals després de la fira de setembre.

Hem posat el punt i final a aquesta segona monografia dedicada al perdó, a perdonar, en dos temes ben diferents. Seguits, hem escoltat a Blood Red Shoes, que és un duo britànic de rock alternatiu formats a Brighton i que eren na Laura Mary Carter i na Steve Hansel. El tema feien indie rap, en rap, post, synth pop, etc. El tema és del seu àlbum de debut, Box of Secrets, i la cançó se titulava Forgive Nothing, no perdonis res. I després hem continuat amb una veu extraordinària de la música espanyola, la cantant malagueña Diana Navarro Ocaña, que té 48 anys, coneguda artísticament com a Diana Navarro. És una cantant, compositora, i també ha fet el seu pinites de trio, debutant el 95. Fa copla, flamenc, sarsuela, entre altres estils. El tema el va treure dins un àlbum que se deia Resiliencia, en el 2016, i se titulava El Perdón, on canta d'una manera molt plena de sentiment contra la ruptura, l'engany, la decepció, el rancor i l'amor. I a veure, diu el tema, si s'ha d'aferrar a oblidar on el seu orgull. Diana Navarro i Blood Red Shoes. Anem ara en la tercera i definitiva monografia en aquest dia d'avui, del dissabte a la ràdio, que serà dedicada en els punts cardinals. Abans tenc que advertir que efectivament hi haurà programes on les cançons són molt més conegudes. Per aventura avui és un d'aquests on la música seleccionada no és tan alegre com jo voldria per aquest temps d'estiu. La setmana que ve, si un cas, ho farem així, però en aquest cas hem decidit fer aquestes tres monografies i mos seguirem fidels en aquesta temàtica. Espero que vos distregui el manco una estona. Ara sí, punts cardinals. 10 cançons preparades.

Era i començàvem la primera de les cançons o melodies d'aquests punts cardinals. Primer tema, molt relaxat, molt suau, instrumental, que mos farà un guitarrista de fama internacional com és Damià Timoner, nascut a Manacor en 1967. Mos quedam a Mallorca. Aquest compositor i guitarrista mos farà un tema que va treure dins el seu primer àlbum, que és un treball que se titula Un quart de segle i va sortir en el 92. El va gravar en la casa discogràfica Swing de Palma i a la portada de la CD surt una posta de sol vermellosa totalment que dona forma al fons, també en el centre, a l'església de Manacor en penumbra. Damià Timoner mos fa un tema molt relaxat per aquesta època de l'any de l'estiu, així és que vos posem en calma si feia feina per que vostra o feies un poquet de trull. Crec que és el moment de fer un cafè, de seure-vos i escoltar la bona música que mos farà el guitarrista Damià Timoner, aquest veterà músic, amb aquest tema Estrella del Nord.

La segona cançó d'aquesta tercera monografia del dia d'avui dedicada en els punts cardinals, en aquest cas mos du a Nord-Amèrica, mos du als Estats Units amb una banda de música country i rock del sud que se diuen Alabama, formats a Fort Payne, a Alabama, a l'any 69 per Randy Owen, que és el cantant i el guitarra. Abans s'anomenaven Will Country i en el 77 ja van agafar aquest nom. Han tingut diferents etapes d'actuacions i separacions i també, lògicament, amb el pas del temps han canviat de membres. Ara encara segueixen actuant en el present. El tema que hem elegit és aquest que va sortir en senzill en el 88, Song of the South, que es pot traduir, de fet és així, com a cançó del sud.

I ara sí, ve el contrast d'aquest espai dels dissabtes a la ràdio, com sempre, rompem, diguem, amb la música que hem fet fins a aquest moment. Bon, anem amb la copla, la cançó espanyola, sí, sí. Bon, anem amb el grandíssim Manolo Escobar. Manuel García Escobar, nascut a Elegido, Almeria, l'any 31. Mos va deixar a l'edat de 82 anys, en el 2013, un cantant espanyol que també era actor i presentador molt estimat. Qui no recorda els seus èxits, sí o sí, Por un pompero, Mi carro, La minifalda i Viva Espanya, etc. etc. Aquest tema que posarem ara va sortir en el 65, el va composar ell mateix, acompanyat dels seus germans, que són els qui sempre anaven amb ells a les actuacions. De fet, se deia Manolo Escobar i sus guitarras, que són els germans, que tocaven les guitarres. Estem en el 65, feia poquet que havia començat amb Manolo Escobar, que de fet la seva primera professió va ser ni més ni manco que fer feina a Correus. En Manolo Escobar mos fa aquest títol que parla novament del sud, mos hi quedam amb aquesta Flor del Sur.

Nascuda a Madrid el 22 de novembre del 50, na Paloma Cecília San Basilio Martínez és una cantant, actriu, pintora i escritora. Va guanyar el Premi Grammy Llatí i també va cantar a Eurovisió per Espanya, La Fiesta Terminó. Sí, sí, és na Paloma San Basilio. Al llarg de la seva trajectòria ha venut 16 milions de còpies de diferents estils, des de la cançó melòdica al pop o també un pot de copla. Ha participat en nombroses obres teatrals com Evita, El hombre de la mancha, My Fair Lady, Victor Victoria, Sunset Boulevard. Té 75 anys, va debutar en el 70, té veu de soprà. Aquest tema pertany a un àlbum no massa conegut ja de la cantant, ja estava un poquet més en retirada d'aquesta frenètica activitat que va tenir especialment a la dècada del 70 i 80. Va sortir aquest cas, en aquest cas l'àlbum en el 94, aquest títol és A l'este de l'Eden, on hi trobem la primera cançó que també és la mateixa que indica el treball. A l'este de l'Eden, aquest tema de Paloma San Basilio en aquest programa d'avui dels punts cardinals, la tercera monografia d'aquest especial estiu 2.

a l'est del sol i a l'oest de la lluna. Aquest és el títol de la següent cançó que escoltarem. Va sortir a dins un àlbum del 61 de Frank Sinatra que se deia I Remember Tommy. Se referia a Tommy Dorsey, aquest director d'orquestra, músic, trompetista. Ell, en Frank Sinatra, que no cal que el presentem, era Francis Albert Sinatra, que es considerava el rei del jazz. Oliver, nascut l'any 1915, mort en el 98 a l'edat de 82 anys, cantant i actor. Aquest tema pertany a aquelles primeres etapes de les big bands, de la música adulta, de swing o de listening.

Bon dia, bon dia, bon dia. Si heu posat aquesta emissora, ja sabeu que Ràdio Artà Municipal i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Musical monogràfic està en la temporada d'estiu. Durant els mesos de juliol i agost feim nosaltres mateixos aquestes monografies, en feim curtetes i vosaltres descansau. La gent no participa. Retornem ja en els programes normals després de la fira de setembre.

M'ho anomenat cap al sud, m'ho anomenat amb M Clan, amb aquest títol que acabem d'escoltar, Viaje hacia el sur, que varen gravar dins l'àlbum Delta en el 2016. Hem de dir que M Clan és aquest grup de Múrcia, de rock, amb en Carlos Tarque, que és el cantant i el líder de la formació. Fan diferents estil del rock, del soul rock, blues rock, hard rock, folk rock o country. Van debutar en el 93 i segueixen en actiu. Canviem, on anem novament a Nord-Amèrica, on anem a la West Coast, on anem a la costa oest, a Lana Del Rey, aquesta artista de Granbow, Elizabeth Wolright Grant, nascuda a Nova York en el 85, cantant, compositora, model, actriu, escritora, productora, poetisa, que 41 anys li han donat per molt. Va debutar dins la música en el 2003. El tema pertany a un àlbum que se deia Ultraviolence, de 2014, i la cançó és aquesta cosa dit abans, on anem a la costa oest, en aquest cas, nord-americana, Lana Del Rey.

0: Seguim a Nord-Amèrica, seguim als Estats Units amb en Robert Dillon, nascut com a Robert Allen Zimmerman a Duluth, a Minnesota, a l'any 41 i que és conegut artísticament com a Bob Dylan, músic, compositor, cantant i poeta, una de les figures més prolífiques i influent de la música popular del segle XX. El 2016 fins i tot va guanyar el Premi Nobel de Literatura, havia debutat en el 57. Aquesta cançó que escoltarem se titula North Country Blues, blues de les terres del nord, es pot traduir a blues del nord, i pertany al seu tercer àlbum, The Times There Are A Changin', els temps estan canviant, estem en el 64, i hem de dir que aquest àlbum va tenir el premi de disc d'or als Estats Units, i on ell toca la guitarra acústica i l'harmònica, i toca temes molt polèmics, cançons protesta contra el racisme, la pobresa i els canvis socials. Anem amb aquest títol del grandíssim Bob Dylan.
1: Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron ore pits run aplenty, but the cardboard filled the windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown.

0: young as they grow. Father, ain't nothing here now to hold them.
1: I aquest sí que és un canvi radical el que farem ara novament, perquè després de Bob Dylan ens trobem ni més ni manco que en Isabel Pantoja, Maria Isabel Pantoja Martín, nascuda a Sevilla el 2 d'agost del 56, cantant espanyola destacadíssima com a copla andalusa, flamenc o cançó melòdica. Polèmica amb altres aspectes, aquesta artista que compta en 69 anys va debutar en el 70. La cançó que hem elegit per aquest espai dels punts cardinals pertany a l'àlbum De Nadie del 93, on canta aquest tema que diu que la luz està en el sur.

I la cançó que fa 10, que tancarà aquesta tercera monografia dels punts cardinals, se titula Southern Man, Homo del Sur, i la mos farà un cantant del Canadà, cantant i compositor, de nom Neil Percival Young, nascut a Toronto, a Ontario, en el 45, i artísticament és conegut com a Neil Young, ja té 80 anys. Ell, a part de ser músic, compositor, productor, guionista i director, també. Va debutar en els 60, fa rock, folk rock, hard rock, country rock o garage. El títol va sortir en el 74 amb un EP de 4 cançons, Southern Man, que posa el punt, i final en aquesta tercera monografia de l'especial Estiu 2 del dissabtes a la ràdio.

I avui, que nosaltres volíem fer aquest programa eminentment alegre, no ha estat així, perquè han tingut cançons de caire més tranquil, pausat, i que no semblen d'aquest estiu o dels estius normals, com estem, són més intranscendents i que no te fan pensar. I doncs, encara, per rematar, haurem d'acabar amb una recordança d'un altre artista que mos ha deixat novament, així com la setmana passada ja en varen tenir un i varen fer un homenatge a Bonnie Tyler, desapareguda. Mos toca, en aquest cas, recordar el

gran Peppino Di Capri, que també mos ha deixat el passat 11 de juliol a l'edat de 86 anys, aquest cantautor italià de nom real Giuseppe Faiella va néixer a Capri, a Nàpols.

I va composar infinitat de temes a la dècada dels 60, 70, 80 i 90. Entre altres ha composat Saint-Tropez, Twist, Daniela, Torna Piccina, Roberta, Melancolia, Morire a Capri, L'Ultimo Romantico, etc. etc. etc. El recordarem amb un popurrí. A destacar també que en el 91 va representar a Itàlia en el Festival d'Eurovisió, que es va celebrar precisament a Roma, l'any que cantava en Sergio Dalma per Espanya. Descansi en pau, Pepino Di Capri. El recordam per concloure aquest programa d'avui del dissabte a la ràdio.

I fins aquí, mig, aquest programa d'avui, especial estiu 2026, la segona part. Hem fet tres monografies. Espero que el Manco hagi estat una mica entretengut d'aquest dematí de dissabte. L'haguéssim pogut dedicar, però ja seria massa, a la calor, que és autènticament asfixiant el que ens està passant, una ona darrere l'altra. Mare meva, que no podem ni sortir goitant nas. Hem de sortir en fosca, o no sabem què hem de fer, i això sense aire condicionat tot el dia, o ventiladors, mare meva. Gràcies per escoltar, salutacions de Miquel Mestre Ginar, mos tornarem a trobar la setmana que ve, si de igual, a partir de les 9:30 aquí a Ràdio Artà. Adeu!

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Ara només accelera.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. The All-American Half Pounder. Two pure beef patties, lettuce, tomato, MWE. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí con ustedes.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dar qui del seu cant no s'allunya i que

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les bastides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal del flai

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolto.

0: te miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Només 5 anys, els delictes de lesions s'han incrementat a les Illes gairebé un 50%. També puja la gravetat d'aquests a causa de l'ús cada cop més freqüent d'armes blanques com ganivets o navalles. És una tendència que va més enllà de les Illes i així ho mostren les dades del Ministeri de l'Interior que indiquen que avui es decomissen un 42% més d'aquest tipus d'armes que fa 6 anys. L'actualitat ho confirma. A hores d'ara, dues persones es troben a les Balears pendents de passar a disposició judicial per la seva presumpta implicació en dos apunyalaments, un d'ells mortal. Els representants sindicals de la Policia Nacional adverteixen que la seva feina al carrer s'ha tornat encara més perillosa i reclamen

0: Totes les terrasses amb mànigues d'aigua. Tampoc no es poden regar gespes ornamentals i els creuers no tenen permís per recarregar.
1: Es manté la vaga indefinida dels serveis de recollida de fems de soia que començarà dilluns vespre.
0: Això després que no hi hagi hagut acord entre treballadors i empresa Altamib. Dilluns hi haurà un nou intent. En tot cas, avui una vintena d'empleats s'han concentrat a Sóller en senyal de protesta.
1: En clau estatal hi ha diversos incendis actius, el més greu el de la comarca de les Cinco Villas, a la província de Saragossa.
0: Ja ha cremat 15.400 hectàrees i manté un perímetre molt ampli de 80 quilòmetres. Més d'un miler de persones han hagut de deixar casa seva.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista portuguès Samu Costa serà, en principi, el segon futbolista en sortit de l'illa camí de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudí. Recordem que en aquest equip juga un altre portuguès, Cristiano Ronaldo. Tot això en el dia on el primer equip ha jugat el primer partit de preparació de temporada davant el seu filial. I compte enrere la Copa del Món de cara a la final que juga demà a Nova Jersey entre Espanya i Argentina. En màxim respecte del dos seleccionador Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, un event que també cobrirem aquí en directe a IBT Ràdio.
1: Recordem que les Pitiüs hacia el sud i interior de Mallorca es troben en avís groc per altes temperatures. Previsió per a les properes hores. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia, encetam el cap de setmana parlant novament de calor i de temperatures mínimes elevades. De fet, aquesta nit ens han deixat valors de nit tòrrida amb 26 graus tant a Ciutadella com a Capdepera i 27 al port de Sóller. Avui cap vespre continuarà la presència de la pols en suspensió, tot i que amb un major domini del sol. El vent que avui bufa de llevant permetrà que la temperatura recuperi el sector nord de cada illa, mentre que es preveu que els valors més elevats es registrin cap a punts de l'interior i també de cap al ponent. En el cas de Mallorca, la temperatura màxima es situarà entre els 36 i puntualment els 40 graus cap a punts del Reguer i també de l'interior, mentre que a Menorca i també a les Pitiüses les màximes es mouran entre els 35 i els 37 graus. Tot plegat amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat i una temperatura de l'aigua de la mà que avui es situarà entre els 28 i els 29 graus. En definitiva, continuem parlant de estabilitat.
1: Gràcies, Margalida. El control tècnic avui, Margalida Cifra, començam.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia. Amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Graba. Mm-mm.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Tres embarcacions amb persones migrants han arribat avui a les costes de les Illes. La primera, amb 27 persones d'origen subsaharià, ha estat localitzada a la zona de Cala Saona, a Formentera. La segona, també amb 27 persones a bord d'origen subsaharià, ha estat interceptada a Cala Pi, a Llucmajor. I la tercera, amb 32 persones, ha estat rescatada al sud de Cabrera. Durant el 2026 s'han registrat 178 arribades d'embarcacions a les Illes amb més de 3.350 persones migrants, segons dades del Ministeri de l'Interior. I dos joves es troben ferits greus després de patir un accident de motocicleta a la carretera de la Serra de Tramuntana aquest matí. Viatjaven en un únic vehicle i, tot i que el pronòstic és reservat, la seva vida no corre perill. Han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Son Espases. IMO estrena des d'avui un nou paquet de restriccions per estalviar aigua. L'Ajuntament ha decidit anar més enllà de les mesures acordades dijous amb el Consell perquè els aqüífers ja es troben als mateixos nivells que l'any passat al final de l'estiu. A partir d'ara queda prohibit rentar vehicles, llevat d'excepcions com ambulàncies o camions de recollida de residus. Tampoc no es podran ampliar piscines ni netejar terrasses amb mànega. Es mantenen, a més, les limitacions que ja s'aplicaven des de l'any passat, com la prohibició de regar i espessors no mentals, subministrar aigua als creuers o netejar embarcacions amb mànega. En el cas de les embarcacions, les restriccions no s'han endurit respecte de l'any passat, a diferència del que passa amb els vehicles.

0: Una d'empleats s'han concentrat a la plaça de Sóller per protestar per la manca d'entesa. Els treballadors rebutgen la proposta presentada per la direcció en la negociació del conveni col·lectiu i exigeixen millores de les condicions laborals i també un protocol específic per fer feina durant els episodis de temperatures elevades. Així ho explica el president del comitè d'empresa, Carlos Ortega.
1: Empezamos a hacer el nuevo convenio hace 2 años aproximadamente. Y lo hemos tenido que luchar paso a paso porque cada vez nos han puesto trabas, impedimentos.
0: Avui a Eivissa se celebra la segona jornada de la conferència política del Partit Popular. José Vicente Maribosó, president del Consell, ha estat l'encarregat de clausurar les jornades on el Partit Popular ha reflexionat sobre els reptes de futur en l'àmbit insular, autonòmic i estatal i, sobretot, de cara a les properes eleccions.
2: Atenem els interessos de la majoria, de la gran majoria, i donem solucions a la gran majoria. Aquest és l'esperit, continuar amb la centralitat política. I continuar la centralitat política vol dir que tens que defendre interessos molt diferents que a la nostra societat. No?
0: I un darrer punt, en clau de servei, l'AEMET ha pujat a taronja l'avís per altes temperatures a la Serra de Tramuntana, mentre que continua actiu l'avís groc a les Pitiüses i al sud interior de Mallorca. Les màximes oscil·laran avui a l'arxipèlag entre els 35 i 40 graus. Això és tot per ara. Més actualitat informativa a les 4 en punt. Us deixem ara en òrbita en Tito Fuster.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El far de Cavalleria és un dels punts més triats de Menorca per veure la posta de sol. Cada capvespre, centenars de persones s'apropen. Una afluència que, any rere any, provoca retencions i vehicles estacionats als vorals de la carretera. Per evitar aquesta situació, des del 1 de juliol, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha activat de nou el servei d'informadors i controladors que ordenen l'accés entre l'aparcament de la platja de Cavalleria i el del far durant les hores de més afluència. Carlos Roger és el regidor de turisme del Mercadal.
2: Aquests dos darrers anys hem volgut incrementar la seguretat en el far de Cavalleria i per això hem posat aquests controladors informadors en el far per evitar que els cotxes col·lapsin el pàrquing quan aquest ja està saturat.
1: Més temes. Tres embarcacions amb persones migrants han arribat avui a les costes de les Illes. La primera, amb 27 persones d'origen subsaharià a bord, ha estat localitzada a la zona de Cala Saona, a Formentera. La segona, també amb 27 persones d'origen subsaharià a bord, ha estat interceptada a Cala Pi, a Llucmajor, i la tercera, amb 32 persones, ha estat rescatada al sud de Cabrera. Durant el 2026 s'han registrat 178 arribades d'embarcacions a les Illes amb més de 3.350 persones migrants, segons dades del Ministeri de l'Interior. I Pollença ja coneix els nous Joan Mas i Dragut per a la patrona d'enguany. Així, Daniel Pérez ha estat escollit per representar el tradicional crit que alerta els pollencins de l'arribada dels musulmans. L'any passat va quedar tan sols 6 vots i enguany ho ha aconseguit, fra de Joan Mas. Així ho va decidir Pollença en concedir-li més de 1.300 vots. Un dia que recordarà per sempre.
3: Va haver molt d'alt i bajos, molt de nervis, però al final, quan surts elegits, és una passada. Veus tot el recolzament de tot el poble, qui t'ha donat suport, i només puc donar les gràcies. Una passada.
1: Com ell, també va ser un dia especial per a Rafael Morro, qui farà del Pirata Dragut.

0: previst. Les altes temperatures i les fortes ratxes de vent calent compliquen les tasques d'extinció i els efectius se centren ara a evitar que el foc arribi als nuclis habitats. Ho explica el director d'extinció de l'incendi, Carlos Cacho.
1: Hemos tenido una noche complicada. El cambio de viento pues, ha hecho que zonas que en principio parecían consolidadas pues, hayan vuelto a crecer, sobre todo en la cola del incendio, pero se trabaja en su control. Ahora mismo trabajamos en una situación con una previsión complicada en la medida en la que tenemos un viento cambiante, va a soplar prácticamente en las cuatro direcciones posibles, y eso hace por un lado que tengamos que trabajar en anticipación y por otro lado pues que no podamos dar por totalmente consolidadas zonas de trabajo que en condiciones normales sí que lo podríamos hacer.
0: I uns darrers apunts en clau de servei. L'AEMET ha pujat a taronja l'avís per altes temperatures a la Serra de Tramuntana, mentre que continua actiu l'avís groc a les Pitigusses i al sud interior de Mallorca. Les màximes oscil·laran avui a l'arxipèlag entre els 35 i 40 graus. Destacar també que els serveis ferroviaris de Mallorca posaran en marxa avui serveis especials nocturns amb motiu del festival Orgullosament Inca. En total, s'habilitaran 12 serveis especials que circularan tota la matinada en els trajectes Palma-Manacor i Palma-Sapobla, en tots dos sentits. Això és tot per ara. Més actualitat informativa a les 5 i tornem ara al relleu a Òrbita 3.
2: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, Mahó. Estrena des d'avui un nou paquet de restriccions per estalviar aigua. L'Ajuntament ha decidit anar més enllà de les mesures acordades dijous amb el Consell perquè els aqüífers ja es troben als mateixos nivells que l'any passat al final de l'estiu. A partir d'ara queda prohibit rentar vehicles i tampoc no es podran omplir piscines ni netejar terrasses amb mànega. Es mantenen, a més, les limitacions que ja s'aplicaven des de l'any passat, com la prohibició de regar gespes ornamentals, subministrar aigua als creuers o netejar embarcacions amb mànega. En el cas de les embarcacions, les restriccions no s'han endurit respecte de l'any passat. El consistori, això sí, destaca que l'autoritat portuària ha aconseguit reduir prop d'un 20% el consum d'aigua en comparació amb anys anteriors. Ho explica el batle de Mahó, Héctor Pons.
2: Nosaltres creiem que hem d'anar, sobretot, en aquells sectors on no estem veient que hi hagi una reducció ni que hi hagi un compromís.
1: Més temes. El govern treu a concurs la licitació per renovar l'estació depuradora d'aigües residuals de Vilafranca per 195.000 euros. La major part de les instal·lacions té ara més de 30 anys i l'anàlisi de les característiques qualitatives i quantitatives de l'aigua que entra i surt de la planta fa recomanable una remodelació integral que garanteixi la qualitat de la depuració i doni resposta a les necessitats actuals i futures del municipi. Actualment s'executen obres d'aquest tipus a Formentera, Es Mercadal, Felanitx i Andrats, mentre que dins el present exercici es licitaran les actuacions d'Inga i Consell i de Sant Lluís i Vinidalí. En clau nacional, els equips d'emergència continuen treballant contra els grans incendis que afecten diversos punts de la península. El que genera més preocupació és el de la comarca de Las Cinco Villas, a Saragossa. Les flames ja han arrasat 15.400 hectàrees i el foc presenta un perímetre d'uns 80 quilòmetres, pel que es converteix en el segon incendi més gran de la història d'Aragó. Més d'un miler de persones han estat desallotjades de 6 municipis, mentre que 4 localitats més es mantenen en situació de preavís. Les altes temperatures i les fortes ratxes de vent calent compliquen les tasques d'extinció i els efectius se centren ara a evitar que el foc arribi als nuclis habitats. Ho explica el director d'extinció de l'incendi, Carlos Cacho.
3: Hemos tenido una noche complicada. El cambio de viento pues ha hecho que zonas que en principio parecían consolidadas pues hayan vuelto a crecer, sobre todo en la cola del incendio, pero se trabaja en su control. Ahora mismo trabajamos en una situación con una previsión complicada en la medida en la que tenemos un viento cambiante, va a soplar prácticamente en las cuatro direcciones posibles y eso hace por un lado que

0: amb més arancel si no hi posa remei. I un darrer punt en clau de servei, perquè Serveis Ferroviaris de Mallorca posarà en marxa avui serveis especials nocturns amb motius del festival Orgullosament Tunca. En total, s'habilitaran 12 serveis especials que circularan tota la matinada en els trajectes Palma-Manacor i Palma-Sapobla, en tots dos sentits. I res, això és tot per ara. Continua ara Òrbita 3 amb Tiro Fuster i l'actualitat informativa tornarà a les 6 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

li el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

ama dante. Y te tan dejando que mueras.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

balls.

0: you.
1: I just heard all of this. I don't know if I took the car. I'm like,
2: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: 15 cars. Oh. Gràcies, gràcies.
1: L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: s'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bonita. Radio. Radio. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Ahora, dale al play, dale al play.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud,

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?